0: aquesta nit.
1: Que t'estimo molt.
2: T'estimo molt.
3: Llamo des d'este programa de ràdio, el qual està escuchando toda Catalunya, para decirte que te quiero.
0: Comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero muchísimo, mi vida.
0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.

0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Luis Rodríguez.
1: Momentos con Luis Rodríguez.

0: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodríguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
1: luisrodríguez@momentos.fm.
2: Momentos, tots els dies de dilluns a divendres a Cope Catalunya.

0: coses que no sé com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: La mañana avanza hacia las 12, las 11 en Canarias. Noticias en un instante.
1: Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
2: ¡Todo listo!
1: Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
3: Estás escuchando Herrera en COPE.
4: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
5: COPE Lleida.
4: 97.4 FM.
6: Al teu pare li costa caminar o pujar escales? Has d'anar a Mecanocamp. Tenen totes les solucions per a la mobilitat. Escúters elèctrics, plegables, desmuntables i per distàncies més llargues que podràs provar i et faran demostracions. Cadires de rodes elèctriques, cadires i plataformes pujar escales amb pressupost sense compromís. A més, disposen de servei tècnic i ràpid. I pel preu, no et preocupis, finançament a la teva mida. Visita l'exposició de Mecanocamp a Lleida al Parc Comercial La Creu del Valle, carretera Saragossa.
7: Ha estat víctima d'una estafa bancària i li han desaparegut diners del seu compte inesperat. A Cudos Consultors som especialistes en dret bancari i estafes per internet, amb una àmplia experiència d'assumptes on els clients han recuperat els seus diners. Disposem d'un equip d'advocats que estudiaran el seu cas i l'ajudaran a reclamar la quantitat que hagi perdut. Cudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida. Passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99.
8: Toldos Toldisol, tendals de disseny a preus econòmics, confort i estil per a casa seva o el seu negoci. Toldos Toldisol, l'ombra perfecta tot l'any. 40 anys d'experiència al seu servei. Truqui'ns al 973 26 71 75 26 71 75.
9: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marís. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. A Brases Assador, al carrer Alfred Parenya número 7. Reserves al 614 36 66 634.
10: Sí que estàs ben fresqueta amb el nou aire condicionat de Baylan.
11: I tant! I amb la garantia dels millors professionals, Energia Europea, instal·ladors oficials de Baylan a Lleida i Tarragona. Finançament sense interès ni comissions i segons quin model et tornen 150 euros.
10: Demana ara el teu aire condicionat Baylan a Energia Europea Instal·lacions a l'Avinguda de les Garrigues 35 de Lleida i energiaeuropea.es.
11: Confort, tranquil·litat i servei professional en un sol lloc.
12: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
13: ¡Claro que sí!
12: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
14: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
12: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
15: Allá donde esté la noticia va a estar COPE.
12: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
16: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
12: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
4: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT.

0: El nou Hospital Vitas Barcelona, obert recentment a Esplugues de Llobregat, és un centre amb una completa cartera de serveis i grans dimensions. Les seves instal·lacions inclouen un bloc quirúrgic amb 14 quiròfans, unitat de cures intensives per adults i nounats, més de 60 consultes d'especialitats i un servei d'urgències obert les 24 hores del dia amb circuits específics per adults i per a nens. Per tant, es tracta d'un centre dissenyat per oferir una atenció especialitzada i d'alta complexitat a través dels seus diferents serveis. I un exemple d'això és el seu servei d'urologia. I mira, per parlar-ne, comptem avui amb la presència del seu cap de servei, el doctor Andrew Vicens. Doctor, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. I moltes gràcies per invitar-me a la COPE.
0: Amb quin enfocament treballa el servei d'urologia de l'Hospital Vitas Barcelona i quins serveis ofereix?
1: Doncs el nostre servei d'urologia treballa amb un enfocament integral i altament especialitzat. No ens centrem només en tractar una patologia concreta, sinó en entendre el pacient de manera global. I disposem d'una cartera de serveis molt completa en l'àmbit de l'andrologia i l'urologia, incloent diversos procediments d'alta complexitat. Comptem, per exemple, amb el sistema robòtic Da Vinci XI per tractar patologies oncològiques com el càncer de pròstata, el ronyó o la bufeta, i per tractar també patologies benignes reconstructives, sobretot. I també realitzem intervencions com la cirurgia reconstructiva urogenital per l'estenosi d'uretra, la cirurgia protèsica per la disfunció erèctil i la cirurgia làser per a la hiperplàsia prostàtica benigna.
0: En aquesta època de l'any, coincidint amb l'estiu i la calor, sobretot amb la calor, quin consell de salut ens podria donar com a especialista en urologia?
1: Doncs durant els mesos d'estiu augmenta el risc de pedres al ronyó, principalment a causa de la deshidratació. Amb la calor suem més i perdem líquids, i si no els recuperem adequadament, l'orina es concentra més i facilita la formació de cristalls que poden convertir-se en pedres, no? Per això, la prevenció és fonamental. La mesura més senzilla és mantenir una bona hidratació, bevent aigua al llarg del dia i especialment a persones que ja han patit còlics nefrítics. I davant de signes com dolor intens a la zona lumbar, molèsties, l'orinar o nàusees, és important acudir a urgències per un diagnòstic adequat i evitar complicacions.
0: Com és el tractament de les pedres al ronyó en un hospital com Vitas Barcelona?
1: El tractament de les pedres al ronyó és un exemple d'aquest enfocament integral que comentàvem abans del servei d'urologia aquí a Vitas Barcelona. A consulta fem un estudi complet del pacient, que inclou un anàlisi metabòlic i sempre que és possible estudiem també el propi càlcul o pedra. Això ens permetrà entendre per què s'ha format i poder prevenir que torni a aparèixer. Quan és necessari un tractament tenim la gamma completa de tècniques quirúrgiques adaptades a cada pacient i al tipus de pedra. Així podem tractar des de casos més senzills fins a situacions més complexes. A més, aquestes intervencions les realitzem amb el suport d'un equipament com el làser o la radiografia durant el procés quirúrgic, factors que ens ajuden a ser molt més precisos i segurs. Però el més important és que no ens limitem només a tractar la pedra, fem un seguiment posterior del pacient per reduir el risc de que torni a aparèixer. L'objectiu és clar, no és només resoldre la pedra, sinó evitar que es repeteixi tant com sigui possible.
0: Doncs hem parlat amb el doctor Andrew Vicens, ell és el cap de servei del nou servei d'urologia de l'Hospital Vitas Barcelona. Doctor, gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
7: Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
8: Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
9: ¿Y quién dice esto?
10: Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
11: Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
12: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
4: Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
9: Puc enviar una salutació?
13: Home, faltaria més.
9: A la meva mare, que t'escolta cada dia, eh? I a una amica estanquero, al carrer Mandri, eh? Que és un amic, un fan teu, també.
13: Ah, molt bé.
9: Que t'escolta cada dia, eh?
4: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
14: Esports.
15: Cope Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.
17: Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo.
18: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
19: Allá tenemos un consejo específico.
20: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
21: Yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
22: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
23: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
24: Verlo, ¿verdad?
22: Con Cristina López Slichting.
0: I ens trobem a les portes d'una cita històrica per a la província de Tarragona. El proper 5 de juliol, els ulls de milions d'aficionats al ciclisme de tot el món miraran cap a Tarragona, punt de sortida de la segona etapa de la Grand Départ del Tour de França 2026, que recorrerà tota la Costa Daurada fins a tornar a Barcelona. Per analitzar què significa aquest aparador mundial, que és un bon aparador i a nivell hoteler, gastronòmic i reputacional, si vols, parlem amb el Xavier Guardià, que és portaveu i responsable de Relacions Institucionals de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Xavier, què tal? Bon dia.
25: Hola, què tal? Bon dia.
0: Tenir la sortida de la segona etapa del Tour de França és un èxit logístic i institucional immens. Quines són les primeres previsions d'ocupació i quina radiografia ens pots fer de com respon el sector hoteler i de càmping de la província a aquest repte?
25: Bé, està clar que nosaltres estem ja en el moment de la temporada en el que les ocupacions ja estan altes.
0: Sí.
25: Vull dir que quan succeeix un event d'aquest tipus sí que veritablement ho reforça, però a vegades no pots mesurar exactament què és què, no? Vull dir, qui ve per vacances i qui ve per el Tour, per entendre's, no? Però sí que tu ho has dit molt bé, que és un tema també reputacional, vull dir, el que sí és evident és que events com aquests et posen al mapa, no? I et posen al mapa del món, vull dir, existeixes, no? Sí, perquè molta gent, doncs, potser no sap de la teva existència i com que és amant de l'esport en general o aquell que, a més, ho és amant d'una manera determinant del tema del ciclisme o seguidor del Tour de tota la vida, clar, posa l'ull a casa teva que fins aquell moment no l'havia posat mai perquè no hi tenia un interès especial, diguem-ne.
0: Clar.
25: Llavors, tot això, nosaltres, que a més, el mercat francès per nosaltres és molt important perquè després de l'espanyol és el mercat més important, bé, doncs evidentment té una importància capital.
0: Clar. Des de la federació sempre heu insistit en la importància també de desestacionalitzar i atraure un turisme de qualitat. Quin perfil de visitant porta el Tour de França a la Costa Daurada i quin impacte econòmic immediat preveu als negocis d'hostaleria i restauració?
25: Bé, l'impacte econòmic, com et deia, és molt difícil perquè estem en una època en la que ja tenim molt de turisme. Llavors és molt difícil desgranar qui és seguidor del Tour o qui és turista, no? Però el que sí que és evident és que, és el que dèiem, que nosaltres hem apostat molt per la desestacionalització, hem apostat molt per l'esport, pel turisme esportiu, i hem apostat molt també pels grans events, no? Tota la Costa Daurada, durant tot l'any, molts municipis inverteixen molts diners en promoció, però també en organització d'events que comporten moltes vegades el que vinguin a fer esport, algunes vegades, i altres vegades, com aquesta, el que vinguin a veure un esport, no? Perquè avui en dia l'esport, en general, no? El futbol, tots els esports s'han convertit molt en espectacle, diguem-ne, no?
0: Sí.
25: Atrauen moltíssim a la gent hi està molt interessada. La gent no només interessada a vegades per l'esport del ciclisme, diguéssim, no? Sinó que potser interessada per una marca determinada o per un equip determinat o per un ciclista determinat, no? I això fa que tots aquests moviments provoquin que, bueno, primer, l'interès dels municipis per tindre una etapa, que si no, no s'entendria, diguem-ne, que moltes vegades aportin els diners que aporten els municipis i les institucions per poder tindre una sortida o una arribada o una cronometrada, clar, això fa que les grans marques, com és el Tour, diguem-ne, siguin avions que siguin estimats per tothom.
0: Mm-hmm. Bé, més enllà dels ingressos immediats d'aquest cap de setmana de juliol, un esdeveniment, com dèiem al principi, que s'emet a 190 països, és una campanya de màrqueting brutal. Com s'està treballant des de la Federació per rendibilitzar aquesta pantalla global de cara al futur?
25: Bé, com et deia, nosaltres el mercat francès, que és, diguem-ne, sí que evidentment el segueix tothom, però els francesos evidentment tenen un carinyo especial pel tour, no? Mm. Però nosaltres, que el que tenim és públic sobretot europeu, diguem-ne, reafirma en els llocs. Ens ha passat moltes vegades, a tots ens ha passat, veient a vegades el tour, que veus unes imatges aèries
0: sí.
25: d'un lloc extraordinari i dius, ostres, que xulo això.
0: No, i més d'una vegada t'ho apuntes i dius, escolta, vull visitar.
25: Correcte, vull dir, et passa moltes vegades, no? Bé, doncs aquesta és una ocasió per nosaltres, i nosaltres tenim un gran avantatge, i és que, clar, tots aquests events que et posen en el món i que poden provocar que algú altre, com tu molt bé has dit, digui, ostres, això és molt xulo, vaig a mirar bé un test, m'ho apunto perquè l'any que ve, o aquest any, o a final d'estiu, me n'hi faré una escapada. Hi ha llocs que no estan preparats tan turísticament com nosaltres. Llavors, a vegades tens la decepció, no? Llavors, volia anar-hi, però resulta que no hi ha lloc, o no hi ha gaires hotels, o està molt saturat perquè les comunicacions són molt difícils. Clar, nosaltres no. Nosaltres podríem dir que hi cap tothom a casa nostra, no? Potser el 15 d'agost és difícil, no? Però, diguem-ne, amb tot l'any que treballem avui en dia, des de març fins a novembre, ja tenim temporada turística oberta, clar, hi ha moltes opcions per poder vindre. Això és una facilitat, és el mateix que dèiem del turisme esportiu. El gran èxit del nostre territori en turisme esportiu és que conjuguem dues coses molt bàsiques. Una, grans instal·lacions esportives, molt a tocar, perquè els nostres municipis estan molt a tocar, i grans instal·lacions d'allotjament, que moltes vegades això no succeeix de la mà, diguem-ne. Hi ha gent que té molt d'allotjament i hi ha gent que té moltes instal·lacions esportives. Nosaltres tenim les dues coses i per això moltes vegades també tenim èxit amb el tema del turisme esportiu.
0: Clar, és que és veritat, vosaltres tota la infraestructura per rebre visitants ja la teniu muntada. Ara es tracta d'arribar més lluny.
25: Clar, bàsicament. Nosaltres hi dèiem, diguem-ne, aquell que ja és habitual, que pot ser un francès, que ho vegi per la televisió, doncs bueno, estupendo. Però a més, un coreà que no té ni idea d'on estem nosaltres, veu les imatges perquè li agrada el tour i diu, ostres, que xulo aquest lloc.
0: També,
25: i és aquesta curiositat, no?
0: També et dic una cosa, fins i tot per nosaltres que us coneixem, que som visitants habituals, depèn de les imatges que t'ensenyin o racons que no coneixes, te'ls poden fer molt atractius. Vull dir que és un gran aparador, és una gran aposta, aquest tema. El que passa és que sí que porta, doncs, una logística complexa, i organitzar una sortida del tour doncs requereix una coordinació institucional complexa, talls de carretera importants, restriccions de mobilitat en punts claus del territori. Quina valoració feu de la col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat, i com s'ha gestionat perquè el dia a dia dels turistes que ja estan allotjats es vegi afectada, doncs, el mínim possible?
25: Bé, això és el de sempre, no? El que passa que deixa'm fer una mica la broma, com que ja estem acostumats a rodalies, diguem-ne, tenim un entrenament, els del territori tenim un entreno, gràcies a rodalies.
0: T'entenc, però fa mal dir-ho, No, fa mal perquè com a catalans hauríem de fer bandera dels serveis públics, però que estiguem acostumats a que una cosa no funcioni bé, comença a fer mal,
25: Sí, està clar, però és una realitat.
0: Sí, totalment.
25: Llavors, la gent del territori ja hi està acostumat. I els turistes, saps què passa? Que estan de vacances. Llavors, el que està clar és que sí que és veritat que tanyen una carretera, no sé què, però, evidentment, quan llavors veus que és perquè passa el tour, bueno, pues, tothom li treu una miqueta de problema el tema, no? Si fos segons què, però, bueno, això és com si passés un malauradament uns bombers, no? Bueno, dius, hòstia, bueno, pues és normal, ja que hi ha gent allà a la carretera. Sí, ara hi passen els bombers, no?
0: I a més també és veritat que no és el mateix que t'agafi en dia laborable que en estan de vacances,
25: Estàs de vacances, bueno, tot i amb això què passarà? Que arribaràs més tard on? Bueno, pues, o a la paella, o al xiringuito, o a la platja, o a veure Poblet. Bueno, doncs, ja és una mica més tard. I el que sí és veritat és que s'ha de reconèixer la gran aposta que ha fet l'Ajuntament de Tarragona pel tema del Tour, i això és una cosa que diguem-ne que l'honora, perquè sé que ha sigut des de l'Ajuntament qui van impulsar molt el fet de que arribés el Tour aquí, i jo crec que això se'ls ha de reconèixer.
0: L'eslògan de la sortida, de la gran sortida del Tour, és que aquestes accions deixen una petjada estable i de transformació. Des de la perspectiva de la federació, de la vostra federació, quin llegat creieu que deixarà el Tour de França 2026 a les comarques de Tarragona a mitjà i llarg termini?
25: Bueno, jo crec que dues coses. Una, el que dèiem, el bon regust que pot comportar turísticament perquè gent ens coneixi, que potser no ens coneix, o com tu deies, aquell que et coneix, reconeixi o redescobreixi alguna cosa. Ostres, què és això? Però Altafulla, ostres, no hi he anat mai, Altafulla. Jo barnejo sempre a Cambrils i Altafulla no hi he anat mai. Però doncs aquest estiu m'hi arribaré. Això succeeix. Sembla que tu i jo fem un conte de fades, però és absolutament cert, ens ha passat a tots, no? I la segona, si tot va bé i així esperem que sigui, és també la nostra capacitat, ja demostrada en altres events, capacitat d'organització i de facilitat de mobilitat dintre del territori, no? Tenim una bona xarxa de carreteres, tenim, diguem-ne, som gent del primer món, per la qual cosa, diguem-ne, les coses les tenim molt ben ordenades. I això, diguem-ne, va bé que sigui un tema com el Tour, com al seu moment passava amb el rally, quan hi havia el rally de la Copa del Món, que es feia a Salou, sí. També d'alguna manera és aquelles coses que reafirma que un territori és capaç d'organitzar aquestes coses. Això també et torna a posar al mapa i et torna a posar en el pòdium, per dir-ho d'alguna manera, de territoris que estan capacitats per organitzar coses d'oci.
0: Doncs el Tour de França, que és molt més que una cursa de 3 setmanes, és un motor econòmic, un mirall internacional indiscutible també, i com ens explicava el Xavier Guardià, Tarragona i la Costa Daurada estan preparadíssims per aprofitar al màxim el focus del ciclisme mundial, demostrant que el territori combina a la perfecció la riquesa del seu patrimoni històric amb la capacitat d'oferir serveis turístics de primer nivell. Xavier Guardià, escolta, gràcies per atendre'ns i vaja, que vagi molt bé el cap de setmana.
25: Això esperem, i que guanyi el millor, diguem-ne, no?
0: Això també.
25: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Xavier. Bé, que ara t'he de fer una pregunta, una gran pregunta. ¿Tienes antojo de carne espectacular en Barcelona? Pues entonces tienes que conocer la Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239.
1: Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
3: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
1: Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
13: Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
1: Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
3: Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90+% de personas que nos llaman.
13: De hecho, esto es cierto, 90+% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
1: Tú eres
13: demás,
1: abogada,
13: ¿no?
1: Spain.
13: Eso
1: tú
13: es.
1: Tú eres abogada Spain.
13: Pues
1: si
13: abogada
1: la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
13: Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente en Estados Unidos.
3: Sí. Hace años.
13: Hace años, además en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que por lo tanto pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
3: Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierden.
1: No se pierden tan fácilmente, ¿no?
3: Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
1: Sí.
3: Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
1: Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariadna López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
3: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
1: 990-77-50. Javier, Ariadna López, muchísimas gracias.
13: A vosotros.
3: Gracias.
7: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
22: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
2: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
5: Houston, tenemos un problema.
2: Un sabroz.
6: ¡Soy el rey del mundo!
2: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
14: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
16: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
24: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
26: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
27: La información y el entretenimiento sin complejos.
28: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
29: Este verano, Telecinco a todo color.
30: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
7: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Doncs apa, que ens n'anem directes cap a la 1 de la tarda. Deixem que saludi a la Yolanda Canales. Yolanda, què tal? Bon dia.
31: Què tal? Molt bon dia.
0: Amb la Yolanda Canales i tot l'equip de COPE Catalunya i Andorra vam treballar colze a colze amb la visita del Sant Pare a Catalunya. Que sembla que faigui molt temps, tampoc fa tant, però passa molt ràpid el temps. Va anar tot bé, Yolanda?
31: Sí, va anar tot bé i va ser molt intens,
0: Sí. I... molt intens. Però, a més, a part de tots els actes i tota la gent per tot arreu i tota la cobertura informativa des de la cadena COPE, hi havia una banda sonora que acompanyava la visita del Sant Pare,
31: Sí, es deia Alza la mirada, que l'estem escoltant de fons. Però quina és la novetat? Doncs que ja hi ha una versió en català. Avui, precisament, surt a la llum Alza la mirada, que és l'adaptació catalana de l'himne oficial del viatge apostòlic del Pontífex a Espanya, una iniciativa impulsada per Vivace, que és el projecte musical d'evangelització d'Abside Media, que busca apropar la fe a través de la música contemporània, especialment entre els joves. Per tant, hem d'estar també orgullosos en la part que ens toca, perquè COPE forma part del grup Abside Media. La nova versió neix amb la voluntat que l'himne també pugui ser cantat i compartit en català durant celebracions, trobades de joves, parròquies, escoles i moviments eclesials de Catalunya. I per cert, Ricard, aquest llançament va acompanyat d'un videoclip que recupera alguns dels moments més destacats de la visita del Papa a Catalunya, on la Sagrada Família, on el Sant Pare va venir a inaugurar la Torre de Jesucrist, Montserrat, la Vella amb els joves i altres instants significatius del seu pas per Barcelona.
0: Molt bé, doncs la podem...

0: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, seguim al migdia de divendres, portes del cap de setmana, i ara, d'aquí uns minuts, farem un salt en el temps absolutament fascinant. Ens posarem en mode astronòmic per mirar cap al cel, viatjar al passat i analitzar el gran eclipsi solar que viurem aquest proper mes d'agost, però ho farem en clau diferent, amb una clau diferent, sota una mirada estrictament històrica i filosòfica. De fet, mirarem pràcticament 2.000 anys enrere. A veure quina relació trobem amb aquest futur eclipsi del dia 12 d'agost, que en parlarem més endavant tècnicament de com l'has de gaudir. Però abans de tocar el cel amb la història, hem de posar els peus a terra, concretament sobre l'asfalt. Seguim sobre l'asfalt. I anem a parlar d'una qüestió diària, palpable, i que ens afecta absolutament a tots quan agafem el cotxe per feina o per gaudir del cap de setmana. El debat sobre com hem de finançar i mantenir les nostres carreteres torna a estar sobre la taula. Des de l'eliminació dels peatges l'any 2021, vies clau com l'AP7 han patit un increment brutal de trànsit. En alguns trams parlem d'un 55% més de camions, el que es tradueix en més cues, més desgast i, el que és més preocupant, un augment de la sinistralitat. Però és que, a més, el dèficit en conservació ja frega els 13.500 milions d'euros a tot l'estat espanyol. Davant d'aquesta situació, la Cambra de Comerç de Barcelona reclama implementar un sistema de pagament per ús sota les directives europees de qui utilitza paga i qui contamina paga. Anem a parlar-ne. Va, saludem a l'Alícia Casart. Ella és directora del Gabinet d'Estudis i Infraestructures de la Cambra de Comerç. Alícia, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Clar, les dades de la Cambra i del mateix RAC, per exemple, constaten que per primera vegada en 15 anys el risc d'accidents a les autopistes ha pujat. I és veritat que fins ara les autopistes de peatge, fins ara, vull dir, fins que es va traure els peatges, eren la joia de la corona de la mobilitat, no? Fins a quin punt l'aixecament total dels peatges l'any 2021 ens ha abocat a una situació de col·lapse i perill que ara mateix és insostenible?
1: Bueno, és un fet. O sigui, realment és ben palpable. La congestió, situacions de congestió i retencions són ja habituals en l'AP7. És veritat que el risc d'incidents es va incrementar de seguida arran de l'aixecament dels peatges derivat de l'increment de trànsit. El Servei Català del Trànsit està fent tot el que pot i més per tractar de gestionar aquesta situació, però és una autopista que està literalment desbordada. Uh-huh. Llavors, s'ha fet un esforç des del Servei Català de Trànsit per, sobretot, limitar els incidents, però sobretot els greus, amb víctimes mortals. Aquí hi ha hagut una millora, però la realitat és que les condicions de circulació sí o sí porten a una enorme quantitat d'incidents i amb un impacte d'hores de retencions en aquesta via. I això és una realitat i és molt complicat de gestionar. Uh-huh. Està sobre una via com aquesta, absolutament desbordada, sotmesa a més a la pressió d'una gran activitat econòmica, sobretot en tot el seu àmbit central, més tota la mobilitat estimulada per la manca del peatge, més també, no oblidem dels cotxes, parlem molt dels camions, que és una realitat d'aquesta via, que és un gran eix, corredor mediterrani que canalitza una enorme quantitat de mobilitat de mercaderies sense alternativa realment viable en tren, doncs el resultat és el que tenim.
0: Clar. Vosaltres demaneu recuperar un sistema de pagament per ús guiats pel principi europeu. Qui contamina, qui utilitza, paga. Perquè la gent que ens escolta ho entengui, a la pràctica, vosaltres esteu parlant de tornar a posar barreres físiques de peatge o d'anar cap a un sistema de vinyeta o de lectura de matrícules?
1: Avui dia hi ha tecnologies que permeten implantar sistemes efectivament per detecció de matrícules que podrien anar associats a un pagament senzillament per ús, o sigui, el que més utilitzi la via, més entri i surti, més recorregut faci, més contamini segons la tipologia de vehicle, podria derivar o derivaria en un diferent pagament. Com més contamines i més utilitzes, més pagues. La barrera clàssica física que atures i pagues, tornant al concepte clàssic de peatge de tota la vida, no és el que defensem. Les solucions tecnològiques n'hi ha moltes, molt de diferents, això s'hauria d'estudiar bé, però sí que aboguem per aquest sistema que permetria una millor, no només recaptació per al manteniment de la via, sinó per a la gestió dinàmica del trànsit. Mm-hmm. És un pagament per ús que tindria aquesta doble finalitat, establir un model de finançament del manteniment i la millora de les vies, però un model també de gestió del trànsit, que ara no hi és.
0: Catalunya ha estat històricament un dels territoris amb més peatges de l'Estat, una situació que sempre s'havia criticat com un greuge comparatiu. Des de la cambra, vosaltres dieu que aquest nou model s'hauria d'aplicar de manera completament uniforme i equitativa. Com es pot garantir que aquesta vegada Catalunya no torni a sortir-ne perjudicada respecte a altres comunitats?
1: Bueno, efectivament, aquest model ha de ser a nivell estatal. El que no té cap sentit és reimplantar un sistema de pagament, amb reimplantar vull dir el concepte, no pas el sistema que teníem fins fa uns anys de recaptament de peatge per part d'un concessionari, no? Que aquí estem parlant d'un altre concepte. Però això s'hauria de fer a tot l'Estat. Hauria de ser un model de tot l'Estat que ja es va arrencar l'estudi cap a l'any 2021, quan el govern de l'Estat va constatar que anàvem a tenir el col·lapse que finalment s'ha produït arran del aixecament dels peatges, va iniciar uns estudis per començar a definir un model de tarificació per ús d'acord amb les directives europees. El que va passar després, molts pocs anys després, és que per una combinació de circumstàncies electorals, més també qüestió de crisi econòmica, la guerra d'Ucraïna, etc., es va frenar aquesta qüestió, es van frenar els estudis i es va pactar amb la Unió Europea, amb Brussel·les, treure aquest compromís, perquè era un compromís del context del Pla de Recuperació i Resiliència. No? Mm-hmm. Llavors va quedar el tema completament oblidat per la banda del govern de l'Estat, però el gran problema que tenim a l'AP7 a Catalunya, doncs no només ha quedat, sinó que s'ha consolidat i s'ha agreujat. I el problema el tenim particularment a Catalunya. Aquest és el risc. Perquè és una via que, en termes, tenim aquí una combinació molt curiosa de gran longitud, d'un gran, enorme nivell de tràfic, juntament amb una enorme quantitat de camions que fa que aquesta combinatòria no es produeixi enlloc més a l'Estat. Si tu mires el mapa de trànsit de les carreteres de tot l'Estat i mires on són els colors liles, en aquest mapa de trànsit del Ministeri, sí que hi ha colors liles al llarg del corredor mediterrani a Catalunya, al voltant de València, gran zona portuària, industrial, i també tot al voltant de Madrid. Però aquesta combinatòria que tenim de quantitat de camions i d'enorme longitud de via afectada per aquestes condicions de trànsit i d'incidents és únic i es produeix a la P7 a Catalunya. Llavors, el problema greu el tenim nosaltres, però el model ha de ser estatal.
0: Clar, és que a més aquí conflueixen, com bé deies, a part de ser una via doncs, atractiva per fer anar l'eix mediterrani i també que és un eix de connexió amb França. Per tant, al final s'ajunta tot i tota la zona doncs, d'activitat econòmica i social de Barcelona. Per tant,
1: efectivament. És un cas en majúscula d'una dinàmica de mobilitat no gestionada.
0: Ja, Alicia,
1: no només a nivell de peatges, sinó també a nivell de sistema multimodal, no?
0: Sí.
1: No funciona el tren.
0: També, clar.
1: Clar, i a nivell de carretera i d'estructura de xarxa viària hi ha grans forats. Tenim un gran forat al Vallès, la qual cosa fa que l'AP7 se converteixi en un tap, un sostre, on va parar absolutament tot.
0: Clar, però l'usuari, o sigui, l'oient que ens està escoltant ara i que és un usuari que agafa el cotxe, diu, mira, o pot arribar a pensar, una nova mesura recaptatòria, no? Clar, vosaltres deixeu clar que els diners han de tenir un destí finalista.
1: Sí.
0: Però això es pot, això realment es pot blindar i que aquests diners serveixin pel que han de servir? Perquè això ja ho hem vist amb d'altres aspectes de la nostra gestió social actual i no hi ha cap mena de control de que els diners acabin anant on teòricament han d'acabar anant?
1: Francament, actualment, en el segle XXI, tenim eines de...
0: No, les eines hi són, però la garantia no ho sé.
1: La garantia hi ha de ser igual que les eines. O sigui, això hi ha perfecta capacitat per formular-ho i estructurar-ho bé. I això s'hauria de construir. Aquest model s'ha de construir. I és factible. La qüestió és que hi hagi la voluntat política de definir aquest model i d'implantar-lo com cal, assegurant aquestes garanties.
0: Alicia, no tenim, pel que m'has dit abans, hores d'ara, això no té data, no?
1: No té data perquè no hi ha una iniciativa o un impuls polític en aquest terreny.
0: Però ens pot acabar obligant Europa? És a dir, acabarà passant? Creus que acabarà passant?
1: No, Europa el que obliga és que si tu implementes un sistema de tarificació per ús o tarificació d'infraestructura, ho has de fer seguint uns objectius, uns criteris, que són els que estableix la directiva.
0: Ja.
1: D'altra banda, hi ha el compromís del govern de l'estat espanyol amb Europa de no haver implementat un sistema de tarificació per ús a les vies d'altes prestacions, com si s'havia compromès el 2021, a canvi de promocionar i afavorir el transport ferroviari. Així. En aquest terreny, en els últims mesos, ha quedat palès que aquesta feina no s'està fent des del govern de l'Estat.
0: Clar.
1: Per la qual cosa, aquí sí que hi ha un punt que de cada Europa, aquí hi ha un fallo. I és un fallo de compromís.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, perquè és un tema més complex del que semblava i vaja, a nivell polític ningú suposo que vol prendre aquesta decisió, perquè avui en dia, com que es mira tot, el que es decideix si es pot treure rèdit electoral, doncs vaja, no ho sé.
1: Sí, la qüestió en realitat complexa no és.
0: No.
1: Com tu dius,
0: tècnicament
1: no,
0: tècnicament no, però políticament sí.
1: Sí, absolutament.
0: En fi, bé, el diagnòstic i la proposta de la Cambra de Comerç de Barcelona queden clars sobre la taula. Cal un model de finançament homogeni i finalista per frenar el deteriorament de les nostres vies i garantir la seguretat de tots els conductors. Alicia Casart és directora del Gabinet d'Estudis i Infraestructures de la Cambra. Gràcies per atendre'ns i per explicar-ho tan clar.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Gràcies, Alicia. I mira, ja que parlem de carreteres, atenció si us heu de desplaçar els dies 4, 5 i 6 de juliol, perquè amb motiu del pas del Tour de França per Catalunya hi haurà afectacions importants a la mobilitat. Demà, dia 4, ciutat de Barcelona. Diumenge, dia 5, es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. I ja el dilluns, dia 6, les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta canals oficials de trànsit i planifica el teu trajecte amb antelació.
2: Escuchas Mediodía Cope.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: Esta temporada han pasado muchas cosas.
5: Cuarta Copa del Rey para la Real Sociedad.
6: Programación especial con las selecciones del Real Madrid. Victoria de Florentino Pérez.
3: Y solo podían contártelas los números uno de la radio deportiva.
7: ¡Y gol! ¡De la Villa!
4: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño como los números uno del deporte en tiempo de juego.
3: Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
8: ¡Wow! El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
9: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
10: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche casa de línea directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute. Tu verano suena a Malabrigo.
12: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
0: Bé, doncs ara el que farem és posar llum a la meteorologia, perquè és veritat que avui en dia que estem tots connectats, aplicacions, tothom opina, tothom diu, doncs darrerament vull dir que aquestes darrers dos dies et diuen no, que ja està, que torna la segona onada de calor de l'estiu. Bé, escolta, anem a veure si és que és una pujada lleugera de temperatures o si realment ve una onada de calor, una onada de calor que ja saps que normalment és una pujada relativament repentina de temperatures, bastant per sobre de la mitjana que tocaria, i evidentment això afecta tenint en compte que ja estem amb temperatures altes, eh? Anem a parlar amb el delegat a Catalunya de l'Agència Estatal de la Meteorologia, de la AEMET, el Ramon Pascual, que sempre ens atén perfectament. Ramon, què tal? Bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
0: De moment, Ramon, si vols, anem a curt termini. Avui divendres i aquest cap de setmana entenc que sí, que les temperatures aniran pujant, oi?
13: Sí, progressivament, a poc, encara en nivells grocs, i potser encara en nivells grocs fonamentalment a bona part de Catalunya, però serà una pujada progressiva.
0: Uh-huh. I aquesta onada de calor que està parlant la gent, la teniu ja controlada, la teniu ubicada dins dels propers dies?
13: Doncs, per descomptat, encara no està declarada. AEMET encara no ha declarat l'onada de calor, però sí que va emetre una nota informativa de la pujada de les temperatures i sí que es preveu que realment el més probable és que a partir del diumenge i el dilluns s'estableixi aquesta onada de calor a tota bona part de la península Ibèrica.
0: Però no seria una pujada espectacular de temperatura d'un dia a l'altre, oi?
13: No, però sí que esperem valors molt elevats. Ja s'està pensant que es puguin superar els 40, 41, 42 graus a les zones més calentes d'Espanya.
0: És curiós perquè ara parlem de 40 graus, 39, 40, i no et diré que és una normalitat, però ho donem per fet que, val, almenys no són 44, no? Però segueixen una temperatura alta per inici de juliol, 40 graus?
13: Sí, per descomptat. Hem de recordar que ja fa pocs anys, molt pocs, ja va arribar als 40 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, és a dir, que s'estan superant valors que mai abans s'havien vist. Això també ha ocorregut a Europa, amb algunes capitals europees. Efectivament, els 40 graus com a temperatura màxima ja comencen a entrar dintre del vocabulari, sí, diguem, normal del ciutadà.
0: Sí, sí. Ramon, vosaltres feu previsions a mig termini. A mig termini vull dir els propers 3 mesos, que a més això cada setmana o cada 2 setmanes crec que es van actualitzant. De la darrera vegada que vam parlar, que ja ens vas parlar que la previsió deia que a Catalunya tindríem un estiu en general, doncs, lleugerament per sobre de les temperatures mitjanes màximes. Ha canviat alguna cosa?
13: No. La predicció que mantenim publicada de moment juny, juliol i agost, tot i que de seguida avui l'actualitzarem, parla de temperatures per sobre del normal en el conjunt del trimestre, de forma agregada. Això vol dir que potser hi ha períodes, més que potser esperem que hi hagi períodes que una mica més lleugers, que poden aparèixer el mes de juliol, el mes d'agost, però en conjunt per 3 mesos, temperatures superiors a les normals.
0: Això pel que fa a les temperatures. Tema pluges, segueix la previsió de uns propers mesos molt secs o hi ha hagut variacions aquí?
13: No, molt secs, no. El que esperem és que siguin més aviat relativament plujosos, tenint en compte que la temporada estiu encara no és plujosa, però sí que esperem que pugui haver-hi episodis tempestuosos amb una certa freqüència. De moment no és així, eh? Veurem com es comporta en juliol i especialment agost, que pot ser un mes doncs, força tempestuós.
0: Molt bé, doncs hem parlat amb el delegat a Catalunya de l'AME, de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens ha fet un foret a l'agenda i ens ha atès avui, i qual li agraeixo moltíssim. Ramon, Pasqual, que tinguis bon cap de setmana.
13: Moltes gràcies, igualment per vosaltres i per tothom.
0: Gràcies, Ramon. A punt d'arribar a 2:15, el que fem és buscar una darrera hora perquè tenim un incendi de vegetació a la Bisbal de l'Empordà. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
14: Hola, molt bon dia. I els bombers han demanat el confinament de la zona de Sant Pol, a la Bisbal de l'Empordà, masies i cases de colònies i també a l'entorn de la casa de colònies Pou del Glaç. Amb aquesta casa hi ha actualment 150 nens que es troben en bé, és per prevenció. Protecció Civil acaba d'enviar una alerta als telèfons mòbils per demanar a la població d'aquestes localitats a que es confini i tanqui portes i finestres. L'incendi s'ha produït al costat de la carretera G660, que es troba tallada al trànsit a 9:15 d'aquest matí. I les tasques d'extinció són difícils perquè la tramuntana està provocant diversos focus secundaris. El nivell de prealerta fins i tot ha arribat també a la localitat de Platja d'Aro.
0: Gràcies, Sergi. A partir de les 2:20 tenim tota la informació. Soc el Ricard Álvarez. Ara ens acostarem a 2:15 i de seguida parlarem de l'eclipsi, però no la d'aquest 12 d'agost, d'una anterior. I ho farem des d'un punt de vista, si vols, més històric i filosòfic. Això aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
3: Migdia.
15: Cope, Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
16: Cope Lleida.
3: 97.4 FM.
17: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
18: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
20: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
21: ¡Claro que sí!
20: Con el mayor despliegue de la radio. Con los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
22: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
20: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
23: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
20: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
24: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
20: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
25: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
26: ¡Esto es la madre de los golazos!
25: El número uno del deporte.
3: Migdia.
15: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
0: Doncs migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. De seguida busquem la darrera hora del món dels esports. També l'estat de les carreteres. Estem a portes del cap de setmana. Però abans, la informació meteorològica. Mira, si tens pensat sortir de casa ara a partir de les de migdia, agafa i porta aigua. Porta aigua a sobre i busca ombra, perquè ens espera una tarda de calor intensa de ple estiu. Ens ho ha avançat ja el Ramon Pasqual, això, eh? El sol serà el gran protagonista a pràcticament tot arreu, amb un cel ben blau i una visibilitat excel·lent. Només veurem créixer algunes nuvolades inofensives a punts del Pirineu i a les comarques de Girona, però descarteu totalment els paraigües, no plourà enlloc. Això sí, el termòmetre puja una mica més, l'ambient serà especialment calorós a les comarques de Ponent i sobretot cap al sud, on a l'interior de les Terres de l'Ebre fregaran els 39 graus. Pel que fa al vent, bufarà de component sud a la major part de comarques, una mica més fort al prelitoral tarragoní, mentre que la tramuntana continuarà bufant amb ganes a l'Alt Empordà. En resum, tarda de sol radiant, calor de bany i vent als dos extrems del país. Mirem les carreteres, va. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. La GI-660 està tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge en tots dos sentits per un incendi forestal. A la C-58 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Terrassa en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C-58 i a la C-33, a més, hi ha cua de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'AP-7 hi ha retencions del Papiol a Sant Cugat en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. També hi ha lentitud i aturades a Barberà del Vallès en tots dos sentits i lentitud i retencions també entre el Papiol i Castellbisbal en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona pels problemes que hi ha a l'autopista AP7 pel camió avariat. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. La C59 va carregada entre Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Poblenou al Nus de Trinitat en sentit Besòs per un accident que talla un carril i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Déu-n'hi-do, gràcies Mireia, i el que fem és parlar d'esports. José Luis Gil, què tal, com estàs?
2: Què tal, Ricard, companys, bona tarda.
0: Em parles del Marc Bernal avui?
2: Parlarem amb Marc Bernal, perquè serà protagonista a l'edició reduïda d'avui d'Esports Cope, perquè el migcampista blaugrana està de campus, una activitat molt habitual a l'estiu d'alguns jugadors, i hem de recordar, Marc Bernal ha estat un dels jugadors que va formar part d'aquest grup de reforç que va completar la preparació a territori espanyol de la selecció espanyola abans del Mundial. En parlarem del Barça, en parlarem del Mundial, un jugador doncs, que té molt de cartell després de la bona temporada que ha fet a Camp Barça. Encara que estigui el Mundial vigent, coses de Mercato que s'han de comentar de les últimes hores. Per exemple, les declaracions del Cholo Simeone a ESPN sobre Julián Álvarez.
5: Este es el jugador que nosotros tenemos pensado como club y como equipo generar el juego alrededor de él. El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones y las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida.
2: Fa la pinta escoltant Simeone que compta amb Julián Álvarez de cara a la propera temporada. El partit d'aquesta nit és el de la mitjanit. De fet, aquesta mitjanit, Argentina-Cap Verd, en aquests 700 de final del Mundial. I l'altre punt de Mercato Blaugrana, Marc-André Ter Stegen, principi d'acord perquè surti cedit al Ajax. L'Ajax, que es faria càrrec només del 10% de la fitxa del futbolista, que està al voltant dels 20 milions d'euros a Camp Barça, contracte fins al 2028, però en principi tot encarrilat perquè la propera setmana i després d'una revisió mèdica exhaustiva, Ter Stegen sigui jugador sota les ordres de l'Ajax, recordem, de Michel Sánchez. L'Espanyol està d'estrena de primera equipació, en donarem detalls a Esports Cope, i es confirma també un nou partit amistós, dissabte 8 d'agost, 8 de la tarda, al nou Estadi de Tarragona, Nàstic de Tarragona, Girona, en una jornada on un dia més la sortida des de Barcelona del Tour de França pren protagonisme en l'àrea poliesportiva.
0: I tant que sí. José Luis Gil, com sempre un plaer, gràcies i bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, senyor.
0: Per cert, que us torno a recordar que si us heu de desplaçar aquest cap de setmana, doncs que amb motiu del pas del Tour de França hi haurà afectacions importants a la mobilitat. Mira, demà dia 4, la ciutat de Barcelona. El dia 5, diumenge, es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. I el dia 6, les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta els canals oficials de trànsit i planifica sempre que puguis el trajecte amb antelació. Va, que de seguida parlem de l'eclipsi.
6: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
3: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
7: ¡Balón arriba!
20: El Mundial no se detiene en COPE. Este viernes, desde las 7:30 de la tarde, los 16avos con Australia-Egipto.
26: Se despliegan las dos grandes banderas.
20: A las 12 de la noche, Argentina-Cabo Verde.
4: Lo contaremos en tiempo de juego desde la medianoche.
20: Y desde las 3 de la madrugada, Colombia-Ghana. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
7: Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app.
8: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
9: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
10: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
16: Ve Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
21: La información y el entretenimiento sin complejos.
27: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
28: Este verano, Telecinco a todo color.
29: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
30: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
29: En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
30: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
29: Máster universitario en Radio COPE.
30: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
0: Aquest estiu Espanya viurà un eclipsi solar excepcional el 12 d'agost d'aquest 2026, però la fascinació pels eclipsis no és nova. El relat de la Passió de Crist, l'evangelista Lluc, descriu una foscor que va cobrir la Terra durant diverses hores i que ha estat interpretada de maneres molt diferents al llarg de la història. Per parlar d'aquest episodi, de com ho van interpretar autors com Sant Jeroni, Orígens, Dionís o Tomàs d'Aquino, i del que pot aportar avui una mirada filosòfica a un fenomen astronòmic tan espectacular, deixem que saludi a l'Abel Miró. Ell és doctor en filosofia i professor d'antropologia i cultura medieval a la UIC Barcelona. Abel, què tal? Bon dia.
31: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Com dèiem, aquest proper agost viurem un eclipsi solar excepcional i, de fet, als evangelis també es descriu una foscor durant la crucifixió de Jesús. Què sabem realment d'aquest fenomen que ha estat objecte de debat i d'interpretació al llarg de la història?
31: Bé, d'entrada, el que tenim, com molt bé ha assenyalat, és el testimoni de l'evangelista Lluc, no? L'evangelista Lluc diu, quan està parlant de la crucifixió de Crist, i més concretament de la mort de Jesús, era ja cap al migdia, quan tapat el sol, les tenebres s'estengueren sobre tota la terra, fins a les 3 de la tarda. Fixem-nos que les paraules de Lluc són paraules fortes, no? En la Vulgata es diu tenebre facte sunt in universa terra. És a dir, es cobreix no una part de la terra o una regió concreta, sinó que es cobreix universalment tota la terra. Per tant, sembla que estem parlant d'un fenomen o astronòmic o atmosfèric que va tenir un abast molt ampli. És interessant preguntar-se, doncs, de quina mena de fenomen es tracta, no?
0: No, a més, perquè és molt precís, també, fins a les 3 de la tarda.
31: Exacte. Se'ns diu la durada exacta. Uh-huh. Va durar 3 hores, aquesta foscor.
0: Abel, autors cristians, com dèiem abans, a Sant Jeroni, Orígens o Dionís, Areopagita, van oferir explicacions molt diferents sobre aquestes tenebres. De manera breu, com va interpretar cadascun d'ells aquest fenomen?
31: Bé, doncs comencem per Sant Jeroni, com deies, no? Sant Jeroni, en el seu comentari a l'Evangeli segons Sant Mateu, ens diu que el que va passar és que, d'alguna manera, el sol va com retenir els seus rajos perquè no arribessin fins a la terra. Ell diu literalment, sembla que l'astre major va retenir els seus rajos per tal que no veiés el senyor penjat, o penjat de la creu, o per no veure el senyor, o perdó, o per privar de la seva llum els impius que el blasfemaven. Per tant, sembla que des del punt de vista de Sant Jeroni, el que va passar és que es va produir una mena de retenció dels rajos solars, com si per una mena de, bueno, per un miracle, els rajos del sol no van arribar fins a la Terra. Orígenes, en canvi, dona una explicació de tipus meteorològic. Ell el que diu que va passar és que uns núvols molt grans i molt espessos van cobrir la terra de Jerusalem i de Judea. I aleshores es van produir aquelles tenebres fins a l'hora nona. L'hora nona serien les 3 de la tarda. Per tant, des del punt de vista d'orígens, tota la terra de què parla Lluc ha d'aplicar-se a tota la terra de Jerusalem i de Judea. No és que les tenebres cobrissin absolutament tot el globus terraqui, sinó únicament aquesta regió, i aquestes tenebres tindrien una explicació, això, meteorològica. Hi havia núvol. Té el testimoni més interessant en aquest sentit, és el testimoni de Dionís Areopagita. Dionís Areopagita és aquest individu que es va convertir després de la predicació de Sant Pau a l'Areòpag d'Atenes. Hi ha una sèrie d'escrits dionisians, que són uns quants llibres, que van tenir molta importància a l'edat mitjana, que se solen atribuir a aquest personatge. Ara que posteriorment algú ha posat en dubte l'autoria real dels textos. Doncs bé, en un text, en una carta, la carta a Policarp, ens explica Dionís que ell va ser testimoni presencial dels fets. Ell es trobava a Egipte i va veure com a Egipte, durant 3 hores, des del migdia fins a les 3 de la tarda, el sol explotava. I això ens diu que va ser ocasionat per una interposició de la Lluna. És a dir, es tractava d'un eclipsi. Caram. De tots els testimonis que hem vist fins ara, l'únic que ho qualifica d'eclipsi és Dionís Areopagita. Bé, vostè podria dir, els oients podrien dir, home, doncs si és un eclipsi, ja està, no? No, és a dir, no és un miracle, és un fet astronòmic. Bé, la qüestió és una mica més complexa, per diversos motius. Motiu número 1. Com sabran molt bé els nostres oients, quan hi ha una lluna plena, quan hi ha lluna plena, no pot produir-se un eclipsi solar, perquè vist des de la Terra, quan hi ha lluna plena, el Sol i la Lluna estan situats en extrems oposats del
11: clar,
31: cel.
11: Clar, clar, és veritat. Són coses que a vegades no caiem amb aquests detalls, però és exactament així, és veritat?
31: I clar, i la Pasqua és necessàriament en lluna plena, no? Per tant, no podia tractar-se d'un eclipsi normal, d'un eclipsi com tots els altres. A més, diu Dionís Areopagita que, si bé van veure aquest eclipsi al migdia, al vespre van veure que la Lluna estava en el lloc que li corresponia. És a dir, van veure que el vespre la Lluna sortia per l'est i es ponia per l'oest. Per tant, això també és una cosa estranya. Sí. Va haver-hi com una alteració del curs lunar. Un tercer miracle consisteix en el fet que, segons les lleis astronòmiques, l'eclipsi és sempre d'Occident a Orient. És a dir, si miren l'eclipsi solar d'aquest agost, veuran que l'eclipsi comença per l'oest i va per l'est. Diu Dionís Areopagita el següent, està explicant el seu testimoni, diu, vam veure l'eclipsi, que començava per la part oriental. Per què, això? Doncs bé, la Lluna havia ja passat el Sol, estava en el seu lloc natural. Doncs bé, va anar en moviment, diguem-ne, contrari al seu moviment natural, i per això l'eclipsi va començar a l'Orient, no a l'Occident, com és habitual. I això va tenir una quarta conseqüència, i és que una vegada s'havien produït les tenebres, la llum per quin cantó va començar? Normalment, en els eclipsis normals, la llum comença pel primer cantó que s'ha enfosquit. És a dir, si l'eclipsi va d'Occident a Orient, el primer cantó que comença a veure's és el cantó occidental, el cantó oest. Doncs bé, en aquest cas no va ser així. La llum va anar enrere per tornar al seu lloc natural. Per tant, el primer que es va veure era el cantó oriental. Mm-hmm. Bé, veiem que estem davant d'un cas molt, molt singular. També una altra cosa, un cinquè fet miraculós, que això ho assenyala Sant Joan Crisòstom. Sant Joan Crisòstom, que també ho interpreta com un eclipsi, ens diu el següent. Un eclipsi no dura 3 hores.
11: No.
31: En canvi, aquí s'està parlant d'un eclipsi, d'una foscor, que es produeix durant 3 hores. Per tant, estem davant d'un fet com a mínim misteriós.
11: Mm-hmm. Caram, Abel, fàcil no us ho posen tampoc, per saber exactament el que va passar, perquè sí que és veritat que hi ha punts de connexió, l'hora, la durada, el tema de la manca de llum, però clar, després aventurar-se a per què o què ho va causar, o si els astres s'estaven movent o no, aquí no us ho posen fàcil. I si vols, anem a complicar-ho una mica més, perquè Tomàs d'Aquino s'arriba a plantejar una qüestió sorprenent. Si aquell eclipsi, o si el que va passar va alterar el moviment dels astres, doncs si ell es va preguntar si es podria dir que també va alterar el temps. No sé quina resposta ell mateix es va donar a aquesta... Bueno, no sé si es va arribar a respondre ell mateix a aquesta pregunta, i com ha transcendit o com ha envellit aquesta pregunta, Abel? És a dir, es va alterar el temps o podem dir que es va alterar el temps?
31: Clar, la cosa és interessant. El temps avui, a 2.000 anys, i sempre s'ha mesurat a partir del moviment dels astres. És a dir, els nostres mesos, els nostres anys, el nostre dia, té la durada que té perquè el moviment astral ho ha fet que fos així. Sí. És a dir, el que marca el temps és el moviment dels astres. El moviment dels astres és regular, i això fa que sigui previsible, no? D'aquí que tinguem, doncs, registres astronòmics de l'antiguitat i que coincideixen en bona mesura, doncs, amb el que podem observar avui, no? La cosa és, aquest eclipsi no era un eclipsi previst. Si era un eclipsi miraculós, tal com sembla indicat Dionís Areopagita. Aquest no era un eclipsi, no era un eclipsi com tots els altres, no? Per tant, no sembla estrany que els astrònoms de l'època, doncs, no tinguessin previst, no? No se l'esperessin. Hi ha un historiador romà del segle I que es diu Flagon, i aquest Flagon parla d'aquesta obscuritat que es va produir durant l'imperi de Tiberi César. Aquest historiador romà, aquest historiador pagà, recull el fet, però ell no ens diu que això passés durant la lluna plena. Què va passar realment, no? És a dir, quina va ser la causa d'aquesta obscuritat? Va ser una obscuritat atmosfèrica? Si fem cas al testimoni de Dionís Areopagita, doncs sembla claríssim que ha de tractar-se, doncs, d'un eclipsi, perquè ell diu que ho va veure. Va veure la lluna que es posava, doncs, al mig del sol. La pregunta és, si Dionís ho va veure, per què els astrònoms romans no ho van veure, no?
11: Clar.
31: Bé, Tomàs d'Aquino, que és el que em preguntaves, doncs dona la següent resposta, una resposta curiosa. Ell diu que el cel egipci és un cel molt més transparent, molt més nítid, molt més clar que el d'altres llocs. I pot ser que en altres llocs, a Roma, per exemple, hi hagués núvol, i si hi havia núvol no van poder veure aquest fet miraculós. Mm. En canvi, a Egipte rares vegades hi ha núvol, i per aquest motiu Dionís Areopagita doncs, va veure aquest fenomen.
11: Clar.
31: És a dir, en tot cas, el que és segur és que el curs dels astres no va alterar-se definitivament, perquè al vespre la Lluna va aparèixer en el seu lloc normal. No és que es canviés per sempre, diguem, el ritme regular dels astres. Tomàs d'Aquino el que diu és que es va tractar d'un fet miraculós, probablement d'un eclipsi, ell s'inclina per l'autoritat de Dionís Areopagita, però que no va alterar-se el ritme del temps.
11: Clar. Abel, estava pensant ara que, ho hem dit abans, que tot es basa en el moviment doncs, del Sol, de la Terra al voltant del Sol, de la Lluna al voltant de la Terra, doncs, aquests períodes de traslació, de rotació, d'aquí hem tret doncs, la durada d'un any, la durada d'un dia, com bé explicaves. Clar, al ser uns fenòmens, uns moviments predictibles, avui en dia, amb la tecnologia que hi ha, aquests moviments els podríem tirar enrere en el temps i anar buscant doncs aproximadament cap a l'any 33. Estava buscant si hi ha una data acceptada del moment de la crucifixió. Realment no se sap el dia, però vaja, la data més acceptada parla d'un 3 d'abril de l'any 33. Jo no sé si amb aquests models matemàtics s'ha intentat buscar, tirar enrere i comprovar si realment entre l'any 30 i l'any 33, al març o a l'abril, hi va haver un eclipsi. S'ha fet? S'ha buscat això?
31: Moltes gràcies per la pregunta, perquè és molt pertinent. Sí que hi ha eclipsis entre l'any 30 i l'any 33, n'hi ha dos, i aquests dos són els que serveixen o permeten datar o oferir una hipòtesi sobre quin any exacte va ser la crucifixió de Crist. Ara bé, si estem parlant d'un fet miraculós...
11: Clar, això ho canvia tot.
31: Això ho canvia tot, perquè, és a dir, si vas haver-hi un eclipsi natural, previsible, un fenomen astronòmic més, aleshores no va poder tenir lloc en la Pasqua jueva, perquè en la Pasqua jueva la Lluna és plena.
11: Mm-hmm. Clar, clar, aquí hi ha unes dades que com a mínim et fan seure i pensar. I ja està, vull dir que al final és el que necessitem, el que volem. Anem a pensar, anem a donar-li voltes a aquesta història. Abel, ja que estic parlant amb tu, en una època en què contemplem eclipsis gràcies als avenços de l'astronomia, perquè clar, avui en dia això és molt diferent, està tot mil·limetrat, sabem el minut i el segon en el que començarà l'eclipsi i el minut i el segon en el que acabarà, a quants graus de l'horitzó, on es veurà millor, on es veurà pitjor, clar, això ha canviat molt. Però què pot aportar avui una reflexió filosòfica i cultural sobre l'eclipsi de la crucifixió, el fenomen astronòmic que viurem aquest estiu, concretament el vespre del 12 d'agost?
31: Jo sempre penso que a l'hora d'aproximar-nos als antics, als medievals, no hem de veure què podem explicar-los nosaltres, què sabem gràcies a les noves tecnologies, als avenços científics, sinó què poden aportar-nos ells a nosaltres, no? Jo crec que, malgrat la tecnologia actual, hi ha una actitud en els antics que a mi em sembla envejable i que s'ha perdut. I aquesta actitud és la de mirar al cel. Mm. Sobretot els habitants de la gran ciutat.
11: Sí.
31: Jo estic convençut que molts ignoren d'on surt la Lluna. És a dir, si els preguntéssim, escolta, la Lluna d'on surt? De l'est? De l'oest? En quin punt sortirà la Lluna? Sortirà per aquesta muntanya? Va sortir per aquest edifici? Quin és el seu curs? No mirem el cel, no mirem els fenòmens meteorològics des de la ciutat, quan senzillament es veu com una molèstia que ens fa agafar un paraigües, no?
11: Sí, sí.
31: Trànsit. Vivim en ritme artificial. Vivim en un ritme, en certa mesura, antinatural, no? I això, doncs, jo crec que genera, també a nivell interior, a nivell psicològic, a nivell espiritual, doncs una certa actitud com de tancament. Estem desconnectats de la gran dansa dels astres. Estem desconnectats del ritme intern de la naturalesa, no? Estem com tancats en nosaltres mateixos, en una mena de paradís artificial, virtual, tecnològic. Jo crec que dels antics el que podem prendre, no, com una cosa bona, doncs és aquesta actitud de mirar el cel, no? I aquest 12 d'agost, doncs, pot ser un bon moment per això, per mirar el cel, o com era el lema d'aquesta visita del Papa, pot ser un bon moment per alçar la mirada.
11: Caram, Abel, ara t'escoltava i és que és tan paradoxal, és a dir, vivim un moment de tanta connexió tecnològica, de tanta interconnexió, de tanta fluïdesa d'informació cap amunt i cap avall, i jo crec que és l'època de la humanitat, això és grossa poder-ho afirmar, però jo crec que és l'època de la humanitat en la que més desconnectats de l'univers estem. I mira que l'estem observant per tot arreu, amb telescopis, amb maquinària, però com bé deies, ara que has fet aquesta reflexió, m'has fet pensar, és possiblement l'època en la que la major part de la població, els que s'hi dediquen a investigar no, però la major part de la població està més desconnectat del que és el planeta Terra, el sistema solar, l'univers i tot plegat,
31: És així, estem reclosos en nosaltres mateixos.
11: Déu-n'hi-do. Abel Miró, que ha estat un plaer escoltar-te. La veritat és que és veritat, fa molts mesos que parlem de la gran cita del 12 d'agost i segurament molta gent ho resumirà només a buscar una bona ubicació, anar allà, fer-se les quatre fotos per publicar-les a les xarxes socials i ja està, però aquests
31: però
11: grans...
31: Puc dir una cosa, Ricard?
11: Sí.
31: És que hi haurà molta gent que es desplaçarà al Camp de Tarragona o bé anirà a les Terres de l'Ebre i no veurà l'eclipsi. És a dir, entre l'eclipsi i ells, un telèfon mòbil.
11: Sí. Sí, tens tota la raó. Tens tota la raó. Doncs per això et deia que, no sé, al final un eclipsi no és res més que la lluna es posi entremig de la nostra visió i el sol. Val, si ho reduïm així. Però potser és una bona oportunitat per posar en pràctica això que ens ha explicat avui l'Abel de, escolta, anem a seure'ns i anem a intentar ser una mica partíceps del que còsmicament passarà aquell dia. No sé, és una reflexió. Això cadascú que ho visqui com vulgui. Abel Miró és doctor en filosofia i un destacat especialista en antropologia, metafísica i cultura medieval. Ha estat un plaer escoltar-te, Abel.
31: Moltíssimes gràcies, Ricard.
1: A COPE Catalunya.
12: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
13: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
1: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
11: Doncs apa, que ens plantem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Escolta, que acabis de passar una bona tarda de divendres. Gaudeix del cap de setmana. Ull, el tema del tour, la mobilitat. Però dilluns hi tornem, a les 12:20. Apa, i cuida't de la calor, eh?

0: 2026.
1: Esports.
2: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Rematem nosaltres ara l'especial mundial amb la informació esportiva més propera amb l'Héctor García, el control de so, l'Edu Badia, la producció. Us parla Joan Batllori. Tenim pregunta del dia Esports COPE que us formulem com cada dia via Twitter. Quin dels quatre jugadors del Barça que van ser titulars ahir amb la selecció espanyola us va agradar més? Esteu votant per Pedri al 8%, per Dani Olmo al 20%, per Cubarsí al 60%, per Lamine Yamal, que va ser l'MVP, al 12%. Vinga, comencem avui marxant cap a Berga, que està allà el Marc Bernal, al seu campus, i el podem saludar. És gestió Víctor Navarro. Marc, hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, què tal?
4: Bona tarda, Marc. Segona edició, no, ja del campus?
5: Sí, bueno, aquí estem, a la segona edició i disfrutant.
4: Sí, són macos aquests campus, Marc? Els nanos aprenen, s'ho passen bé, estan encantats de veure't i tu també d'estar en contacte amb ells, no?
5: Sí, això és una mica el que buscava, d'estar a prop d'ells, venir més d'un dia aquí a veure'ls disfrutar i passar el rato amb ells i això és el que estic fent.
4: Què et demanen, què et pregunten, per què s'inquieten?
5: Bueno, hi ha preguntes de tot, al final són nens i el que més m'importa és que jo crec que estan molt contents amb el campus, estan passant bé i això és el que m'importa a mi.
4: Molt bé, Marc. Escolta, imagino seguint el Mundial, que tu vas formar part del grup de suport previ al Mundial, com estàs veient els companys?
5: Sí, vaig tenir la sort de poder-hi anar aquella setmana abans, ara l'estic mirant i bastant bé, la veritat, ben començat de menys a més ahir van guanyar, així que perfecte, la següent ronda.
4: Ahir molt bé, eh? Ahir molt bé, Marc.
5: Sí. Ja sabíem l'equip que té a Espanya, el grup que són, sobretot la relació que tenen, llavors, si estan al nivell i fan el que han de fer, jo crec que podran aconseguir grans coses.
4: La veus favorita? El nivell de França, per exemple, que és la que més està impressionant en aquest primer tram de Mundial?
5: Jo veig a un molt bon nivell, no sé si és la favorita o no et sabria dir qui és la favorita, perquè al final és un Mundial i tots pot passar qualsevol cosa en una eliminatòria, és un partit de 90 minuts i llavors pot guanyar qualsevol.
4: Ara toca Portugal, difícil, però en fi, es pot passar.
5: Sí, Portugal és una selecció que té grans jugadors i serà molt difícil, però s'ha de lluitar i passar a la següent ronda.
4: Un parell de coses del Barça, piles carregades ja per la nova temporada. Marc, el dia 13 toca tornar a la feina?
5: Sí, encara queda una setmaneta, però sí, jo ja pensant en la temporada següent.
4: Vas acabar molt bé la temporada, què li demanes a aquesta, Marc?
5: També vaig acabar amb aquella lesió del turmer que no em va acabar d'acabar del tot bé, però estic satisfet amb la temporada passada i l'acabé, seguir millorant, seguir treballant dia a dia per donar el màxim de mi.
4: Porteu dues lligues seguides, tothom demana la Champions, la lliga aquesta temporada, tal i com s'ha reforçat el Madrid amb Mourinho a la banqueta, serà complicada,
5: Sí, però com cada any s'ha dit també el mateix, que reforçaven i seria complicat, nosaltres farem el que sabem fer i anirem a guanyar-la.
4: T'agradaria tenir a Julián Álvarez de company la propera temporada, Marc?
5: Jo crec que és un grandíssim jugador i que és diferencial, però això no depèn de mi, així que si ve, benvingut, i si no, pues no passa res.
4: Marc Bernal, un plaer. Gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta. Acaba de gaudir d'aquests dies de vacances, eh?
5: Moltíssimes gràcies.
4: El Barça, que ha recollit una molt bona notícia que feia molt de temps estava esperant. Per fi, Edu, podrà operar sota la regla de l'1x1. Per tant, podrà atacar operacions com la de Julián Álvarez.
6: Sí, és una gran notícia, com dius, per fer operacions importants com la de Julián Álvarez. De moment no hi ha comunicat oficial del Barça ni de la Lliga, però el conjunt blaugrana ja sap que podrà fitxar amb normalitat en aquest mercat d'estiu. Això li obre una porta d'eco després de les sortides de Lewandowski, Iñaki Peña i Ansu Fati, a més dels ingressos de l'Spotify i Camp Nou. Ara La direcció esportiva podrà fer servir el total de recursos que alliberi per reforçar la plantilla, no com abans, els últims anys, és a dir, que el Barça podrà disposar de tots els diners que ingressi per la venda de futbolistes. Amb aquest nou escenari, el club té múscul econòmic per tancar grans operacions, tots els camins apunten a un nom, el de Julián, tot això després de la setmana de l'inici de mandat de Laporta i la imatge tan potent amb el president de la Lliga, Javier Tebas.
4: Una de les operacions que està en marxa és la cessió de Ter Stegen a l'Ajax. Hi ha converses obertes entre les parts, intercanvi de documentació, tot verbal encara. Ter Stegen està ara a Barcelona i, si tot avança bé, aniria a passar revisió mèdica la setmana que ve a Amsterdam. Mitchell el vol allà i Ter Stegen hi vol anar. No serà imminent, però si res no es torça, el destí de Ter Stegen serà a l'Ajax. A veure com es reparteixen el salari, que és elevat. A l'Espanyol, Gil ha presentat la samarreta per la propera temporada.
0: La primera equipació, que òbviament és blanquiblava, amb franges mitjanes, tres de blaves, inclosa la central, i quatre blanques. La primera equipació va rematada amb detalls de color negre, finets entre les franges, també al coll, les mànigues i la part inferior. El club afirma que es tracta d'un detall que porta contrast i elegància. S'agraeix que l'esquena sigui pràcticament blanca total perquè es vegin bé els dorsals, mentre que els pantalons en recuperen el color negre que ja va lluir l'equip entre el 1910 i el 40. Però estan ja disponibles també a la web de l'Espanyol els pantalons alternatius d'aquesta primera equipació, que són de color blanc, igualment rematats en blanc i blau a la part de sota.
4: El Girona, Albert, anuncia nou partit amistós.
1: Sí, ha tancat el cinquè partit de pretemporada i en aquest cas és un derbi, el Nàstic de Tarragona. L'equip de primera federació serà rival dels de Quique Álvarez. El dissabte 8 d'agost a les 8 del vespre a Tarragona, és un partit que arriba just una setmana abans de l'inici de la Lliga. Recordem que avui falten 5 dies perquè comenci la pretemporada del Girona, un Girona que s'enfrontarà a l'Olot, al Castelló, l'Alavés i l'Arsenal en aquesta fase de preparació.
4: El Sabadell ha anunciat la continuïtat de Kaiser, renova per una temporada més fins al 2027 i el Tribunal Suprem dona part tancada la impugnació de les eleccions a la Federació Catalana de Futbol de 2023. No admet el recurs interposat per Juanjo Isern, per tant les eleccions són vàlides.
2: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
3: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
2: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
3: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
4: Anem al ciclisme, Quique, que va estar molt bé la presentació ahir de la sortida del Tour de la ciutat de Barcelona per l'Avinguda Gaudí i demà ja la crono per equips per la ciutat.
7: Un espectacle de primer nivell, sí senyor, tot va sortir de cine, des de l'ambient casteller fins al final amb Pogacar dient que ell també és una obra d'art. Èxit de participació i de feina de l'Ajuntament, que des d'avui, per cert, posa 40 quilòmetres de tanques per assegurar el circuit de la crono de demà. 5 i 5 de la tarda, primer equip, i cada 5 minuts aniran sortint des del fòrum cap a Montjuïc. 19 quilòmetres de recorregut amb favorits com l'equip Ineos, el Decathlon de Seixas, que han utilitzat, per exemple, el circuit de Montmeló per entrenar aquests dies. I també ho ha fet el Lidl Trek de Juan Ayuso, l'esperança espanyola a la general, que vol gaudir de l'experiència i lluitar pel podi.
8: Bueno, yo creo que primero disfrutarlo, llegar a París con salud, que es algo que aún no he podido hacer. Objetivos, tanto el equipo como yo soñamos con estar en el podio, creo que es algo, la verdad, que bastante ambicioso, pero a la vez también realista, que se puede conseguir. No estoy muy obsesionado con ello, estoy bastante tranquilo en ese sentido, simplemente queriendo disfrutar un poco la experiencia.
7: Demà, des de les 5 al tiempo de juego, el Tour comença la COPE.
4: I tancarem, Juan, a moviments al Barça de Futbol Sala.
9: Sí, al Barça y también en el Santa Coloma. El primero es la renovación de Lucas Granda por el Barça hasta el 30 de junio del 2029. Acto seguido, el pivote argentino ha sido cedido una temporada al Catgas Energía, nueva denominación de, como se debe de conocer, a Industrias Santa Coloma. Catgas Energía. El objetivo de esta operación es que el joven argentino de 19 años continúe acumulando minutos y experiencia en el Fútbol Sala español.
10: Soy un jugador que le gusta hacer goles, que siempre va a aportar para el equipo en el lugar que me toque, donde lo necesite, tanto en defensa como en ataque, así que el equipo donde me necesite yo siempre voy a dar mi 100% para que las cosas salgan de la mejor manera.
9: El segundo movimiento es la desvinculación del pivote Fitch con el Barça, que ha rescindido el año de contrato que le quedaba, es decir, hasta junio del 2027.
4: Marxarem recordant el programa d'avui al Mundial. A les 8 del vespre, Austràlia-Egipte. A les 12 de la nit, Argentina-Cabo Verde. I a 3:45 de la matinada, Colòmbia-Ghana. Seguiu a la COPE, seguim disfrutant del Mundial.
11: Son las 4, las 3 en Canarias.
12: La tarde.
13: Pilar García Muñiz.
12: COPE. Estar informado.
11: Anoche muchos nos fuimos a la cama diciendo, bueno, igual sí. Cuando digo muchos, entiendo que nos metemos a todos en el saco. Así que anoche un país se acostó diciendo, bueno, igual sí. Ese país somos nosotros, España. Hace nada, con la selección, estábamos en este estado tan español de la duda preventiva. Antes de que pase algo, ya nos hemos decepcionado un poco, por si acaso, para ir adelantando faena. Que si no transmitía, que si faltaba confianza, que si el Mundial se nos iba a hacer largo, que si la roja más que roja parecía ámbar intermitente. Y entonces llega España, le gana 3-0 a Austria, se mete en octavos, rompe una barrera que arrastraba desde Sudáfrica 2010 y el país cambia de estación emocional en 90 minutos. De esto pinta regular a cuidado que nos vemos en la final. Así, sin pasar por caja.
14: Va Pedri. Abre para Cucurella. Centra, remate de Arzabal.
11: Ahí está.
14: Gol.
11: Bellos de punta.